Tant que ets munt, que s'està caint cuesca. I amunt fals batxan, un batxan d'eix pasca cate. Xocaran, mai estan. Tem un buchtin kirtilan. Ja, oh, Paris, ja mon, oh, Paris, toppen kulan mu, jouna ante, tjalas, jorkala, teustajia.